0: la darrera exposició teva, que es diu Rebirth, no? Renacimiento.
1: Renacer.
0: Sí. Renacer, renacer. Expliquem-nos una mica per la ràdio què podem veure quan anem.
1: A veure, quan aneu, veureu pues, obres que han sortit molt de sentiment, no? Del meu interior, no? Ha estat una obra que heu set unes obres que s'ha creat en molt poc temps, sense saber si podria fer o no, perquè ha estat quasi 2 anys que no he pogut pintar per motius personals, i sé que són obres que totes han nascut, el que dic, no? Des de sentiment, no? De poder tornar a pintar, de poder tornar a fer el que m'agrada, a disfrutar en tot això, no? Són obres, jo som autodidacta, jo me sent molt més còmode, diguem, en abstracte.
0: Mm-hmm.
1: Però són obres que jo crec que els que hi vagin li agradaran. Hi ha una, en concret, que hi ha una escultura que parla d'això, no? De les ferides que poden tenir internament, com una cosa rompuda pot tornar a sortir algo molt polit. Bueno, però això deix també que vegin i ho mirin i que cada un veiga que és el que li transmeteix, no? Cada obra.
0: Clar. El fet de ser autodidacta te permet més llibertat, Yolanda?
1: Moltíssima. I enfadar-me amb els quadres, molt, també.
0: També discuteixo, no? Igual que jo en la sí, tele. Jo en la tele discuteixo, sí, sí. Però no em contesto mai.
1: No, jo m'he discutit amb el meu home i jo discuteixo amb les obres.
0: Ai, senyor. Escolta, quins materials sols utilitzar?
1: Doncs pues jo treballo molt amb acrílic, les escultures sense cap amb resina epoxi, però el que són els quadros, amb acrílic en textures, hi pos arena, hi pos vidres, hi pos terra, segons el que vull formar, i bueno, i m'ha deixat dur, perquè jo no som de fer un boceto. De fet, quan he fet un boceto no m'ha sortit res del que jo he pintat o el boceto que he fet.
0: Mm-hmm.
1: M'ha deixat dur una miqueta.
0: Ja. El quadro té vida pròpia, no?
1: Totalment. Anem a parlar. El meu no m'entén. Jo crec que això només ho entenem és que pintam, no? És que cream, no? Bueno, si a ti te dice esto, vale, a mi... Pues vale, jo quan veig aquesta obra pues me transmeteix pau, me transmeteix llibertat... És tot
0: obra nova, Yolanda?
1: N'hi ha 4 que no, que són de l'anterior col·lecció, de Mar de Sal, però totes les altres són totes noves d'ara.
0: És complicat treballar en aquests materials orgànics, podríem dir?
1: No, que va. Per mi és molt fàcil. Així tot que m'he barall que alguna volta, però no. No, que va. Jo no ho trob. Si no ho faria.
0: Ja.
1: N'hi ha alguns que són més complexes, que li has de donar més pinzellades per tapar, però no. No, és desestressant.
0: El moment crucial és quan poses el lienzo, diguem, no? No sé com se diu en Ibiza.
1: Sí, és lienzo. El lienzo.
0: Davant, i està blanc completament, i a partir d'aquí la teua ment comença a veure coses, pot ser? O?
1: Sí, comença a veure coses. A més, el que t'he dit, que faig un boceto i no me surt res. Ja he dat per fet que ja no faig més bocetos, perquè me comença a fer un boceto, pintar, per fer, bueno, fer això i allò, i al final no me surt el que jo volia fer.
0: Yeah.
1: I al final me surten coses més polides per jo.
0: Mm-hmm.
1: Però és difícil, és veure el que vaig a pintar, no? Que vaig a fer, el que vull fer.
0: Si no
1: estàs inspirat, no ho facis, perquè no te sortirà res.
0: Clar.
1: Quan són dies d'aquestos que dius, no, és que no ho toquis, deixa-ho, que demà sortiran coses més polides.
0: Sí, perquè no sé si tu tens algun, diguem, procés, algun ritual per començar a pintar o això, tens que estar a algun lloc tranquil·la, tens els teus materials prop, o t'inspires a qualsevol lloc?
1: A veure, jo tot això ho faig a casa, però sí que moltes voltes, quan dic tinc que començar a pintar, li vaig dant voltes. Jo sempre dic que lo tengo que dormir.
0: Sí,
1: és pensar, no? I el meu ritual, pues, és a la meva terrassa, insistiu sobretot, un cafè en llet i començar a pintar.
0: Escolta, quin luxe, eh? Quin luxe.
1: I la meva música i m'hi puc tirar hores.
0: Fantàstic.
1: I jo estava cansada, em diuen.
0: Així...
1: Sí, estava cansada, però és que ja se m'ha ido.
0: Escolta, així m'inspiro hasta jo, eh? Cuidado, eh?
1: Ah, mira, escolta, si vols provar, ho podem provar, eh? Jo crec que sortiria alguna cosa, eh?
0: Algo sortiria.
1: Mira, jo me'n recordo que una amiga meva, que de fet tu la coneixes, la Mercedes Bofill.
0: Sí,
1: jo l'he trobat amb ells i un... Sí. I que d'aquí li dic una abraçada molt forta.
0: Sí, a més, dels anys 90. Perquè jo recordo que jo estava a la cadena 100.

0: I ja mos coneixíem.
1: Sí. Si ho sé, si m'ha contat un parell de coses. I un dia estava... Perquè ell li agrada molt pintar, jo havia treballat amb ella i tal, i ai, m'encantaria pintar Mercedes. Però jo no sé pintar, però ho has provat? No.
0: Yeah.
1: Jo sempre dic que ella és culpable de que jo pinti.
0: Sí.
1: Perquè sempre dic, si ho has provat, no pots dir que no ho fas.
0: Jo te conto ràpidament una anècdota meua. Jo als anys 90 vaig estar a la Galeria Ladros, a l'executiva, en Carles Guasch i en Rosa Hispan i tal, i quan fem una exposició, a mi m'agradava molt passejar pel mig de la gent i escoltar coses, no?, el que diuen dels quadres i tal, i molta gent diu, ai, quina sort saber pintar així. Jo pensava, ho has provat? Exactament el mateix que tu m'acabes de dir, no? Molta gent no ho prova, i a la millor sí que tindria gràcia, no?, per fer coses.
1: Sí, totalment. És que, jo vull dir que jo no pinto. Ella és molt de pintar coses de Eivissa, que de fet està canviant una miqueta la seva manera de pintar i m'agrada molt. Però sí que és veritat que si no ho proves, si no proves una cosa, com pots dir jo no sé fer? I me xoca perquè jo sempre som de dir... Si no ho has provat, com dius que no?
0: Correcte.
1: I aquell dia m'ha dit, això sempre ho estic dient jo, no? De fet, he estat convidat avui de nit a l'exposició, eh?
0: Molt bé.
1: I ahí lo dejo.
0: Sí, no, ja.
1: Ahí lo dejo.
0: És qüestió d'organitzar-se i ho farem tot, ja ho veuràs, ja.
1: Bé, segur que sí.
0: Molt bé, doncs no sé si vols dir alguna cosa més, Yolanda.
1: Doncs jo, animar la gent que s'atreu aquesta sotel, tant avui com qualsevol dia, estàs dia 22. Jo encantadíssima que vinguin a veure sobre, que cada un veiga o s'inspiri el que li vull dir a les obres que veuen i que disfrutin en el que fan, sobretot.
0: Clar.
1: Que quan facis una cosa que disfrutis en el que fas.
0: I tant que sí. Recordem que és l'Ocean Drive de Talamanca, eh? No el que està aquí a
1: Marina Botafoc,
0: sinó el de Talamanca. Que hi ha gent al
1: Midó
0: que coneix més aquest d'aquí i van aquí... No, que aquí no és.
1: No és de la Marina, no.
0: És el de Talamanca. Correcte. Doncs Yolanda Guas, muchos éxitos, com se sol dir, que vagi tot molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Molta salut i gràcies a tu, eh? I a seguir tan inspirada.
1: No, faltaria. Moltes gràcies. I així que siguem molts anys.
0: Sí. Adéu, bon dia.
1: Bon dia, adéu, petons.
2: El Zapatero Stoll de IKEA ya ponía orden nada más entrar en casa. Poco espacio, mucho estilo. Y ahora, además, con un precio más bajo. Solo 85 euros. En IKEA hemos bajado el precio, no la calidad. Descubre mucho más en islas.ikea.es.
3: Onda Cero, tu ràdio.
0: I al mes de setembre tenim una cita obligada, en este cas el dia 12 i 13, o sigui, demà i després demà, al Passeig de Ses Fonts de Sant Antoni, perquè allí està ja la novena fira del disc d'Eivissa. Pep Pilot, bon dia.
4: Bon dia i salut.
0: Com estàs? Animat ja o què?
4: Sí. Ja preparant discos per aquí, ja preparant... El conte que duc cap allà.
0: Escolta, és emocionant això, eh? Quan estàs a punt ja d'inaugurar, eh? Ja queda poc, ja.
4: Sí, bueno, queda un dia. I, bueno, preparant aquí, llimpiant discos i bueno, preparant aquí l'últim moment per anar cap allà.
0: A veure, Pep, tu imagina't que jo no sé el que és això de la Fira del Disc. Explica-mos què és el que podem veure a partir de demà.
4: Bueno, la Fira del Disc està pensada pues, per aquesta gent que té discos que se'n vol desfer i els vol vendre, pot venir, prèvia inscripció a l'Ajuntament, claro, i llavors també pues, hi ha gent que ve de fora, que venen professionals, dels millors venedors d'Espanya, pues, que venen aquí, i porten pues, mils i mils de vinils, de CDs, de samarretes, pins, de fin de tot, merchandising. I, bueno, ara la fem dues voltes cada any, la fem en febrer i en setembre, i bueno, i demà pues, ja es celebra la novena edició, que... coincidirà també en la Fira d'Estocs, que els comerciants també venen els productes, pues, la roba que els hi sobra, tot.
0: T'imaginaves, Pep, que...
4: referent, sabates...
0: T'imaginaves que arribaríeu ara a una novena edició de la Fira del Disc quan va començar?
4: Pues no, la veritat és que no, mai hauríem pensat que tingués l'èxit que té.
0: Ja.
4: Vull dir que... que hi ha una afició aquí a Eivissa que no es coneixíem, la veritat. Mm.
0: Aquí hi ha molta feina, després de... que no es veu per muntar tot això, no, Pep?
4: Sí, bueno, l'Ajuntament s'encarrega de muntar-ho, il·luminar-ho, i bueno, i a part de, dels puestos de venda i tot això, pues, hi haurà... com he dit abans, la fira aquesta dels tocs, que també ajuda molt, perquè la gent que passa a la fira dels tocs ja també passa per a veure què hi ha allí. I també molta gent que ve a la fira pues, també se'n va a veure el que és la fira dels tocs.
0: Uh-huh.
4: Vull dir, que hi haurà... que aquesta gent que ve de fora pues, ve preparada pues, de mils i mils de vinils, de CDs... Vull dir que es pot trobar autèntiques relíquies aquí.
0: Ja ho crec, ja ho crec. Jo sóc fidel cada any. Quants expositors hi haurà aquest any? Hi haurà alguna novedat també en relació a altres anys?
4: Bueno, expositors n'hi haurà més que mai. Encara no sé la quantitat exacta, tinc que consultar l'Ajuntament, però fa dos dies ja hi havia 17 venedors apuntats. Vull dir que més que mai, però 17 venedors que, per exemple, aquests que venen de fora agafen 4 puestos. Vull dir que sí. en aquest moment, ara no ho sé, però fa dos dies hi havia ja 29 estants. Vull dir que...
0: Carai!
4: 29 puestos.
0: Mm-hmm. Quin horari? A quina hora començarà, diguem? Com comença?
4: Sí, ja començarà a les 10 del matí fins a les 9 de la nit. Sí, els dos dies, dissabte i diumenge.
0: Dissabte i diumenge, fantàstic.
4: I anirà...
0: Sí, digues.
4: Sí, anirà... No, que anirà acompanyada també de música de DJs que desinteressadament també venen a participar. I, bueno, hi ha DJs com de la categoria d'en Joan Ribas, que són dels creadors de la festa Flower Power de Patxà, que juntament amb en Pit i Urgell van fer aquesta festa. Hi ha Enric Zor, aquest Enriqui, que estava de resident a Space, i Ángel Linde, també resident de Patxà. En fi, hi ha unes...
0: Angelito!
4: Chico de Melero.
0: Sí, el germà de César.
4: El germà del César, un mític DJ
0: d'Escú.
4: I, en fi, i més...
0: Bueno, veig que te rodeges de gent bona, carai!
4: Bueno, sí, tenim un directiu que se n'encarrega de buscar DJs i, bueno, la veritat és que aquí hi ha un cartell de DJs bastant important.
0: Ja. Pues ja ho sabeu, amics de Onda Cero, amics de Más de Una Eivissa i Formentera, demà i després demà a partir de les 10 del matí, la fira del disc obrirà ja les portes i tenim una cita allí al passeig de ses fonts de Sant Antoni. Pep, no sé si vols dir alguna cosa més.
4: Bueno, que esperam que sa gent vengui, com que aquesta fira... especialment la que es fa en setembre, pues, l'any passat va ser la que més gent va venir, perquè també ve gent que està aquí de vacacions. Encara estàvem en temporada turística i bueno, venen bastants d'inglesos també, clubes que venen, i hi ha samarretes de grups de música, en fi, que...
0: Molt bé.
4: I també compren.
0: I tant. És una bona ocasió, sí senyor. Doncs pues Pep Pilot, moltíssimes gràcies i una forta abraçada, amic.
4: Vinga, moltes gràcies a tu i una forta abraçada.
0: Demà mos veurem. Adéu, vagi
4: si
0: bé.
4: Déu vol.
0: Salut.
4: Salut, vagi bé. Gràcies.
0: Que sí. Que todo muy bonito, pero tenemos hambre y nos vamos a comer. Tanquem la paraeta. Feliz fin de semana. El lunes... más y quizá mejor, y veremos cómo nos levantamos.